0: posiziun in la parada de hits dels albums «Ein Svizzera», «Ein tot indis pretensions» a die ottoins per 7 punkts. Gratulazione.
1: No, tip top.
2: Continuains a domang, Mario Seiler.
1: Am provoinus, ja, bon.
2: Ed am prems, set bons en schon senna vos conto, seconda runda, kikri seis, fitch gugent, domang. Peroz, en bel des, leitza brail, Mario Seiler.
1: Merci, se me l'on giucuera. Adia.
3: Il kikri seis.
4: Presentada folk, vos abutia del vich, en la regione.

Proverbis. Chi l'engiadina vol vair bella, vegn üna volta l'an e que intuorn San Gian.